Antena Caro. Marcant el

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro, la fórmula.

aquest divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. Camins que ja són nous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la B20, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. També una altra afecta en aquest cas a la C32, a l'Iena, deixant també un altre carrer tallat. Finalment, una tercera avaria, en aquest cas a la P7 a Salt, deixa també un carrer tallat i provoca retencions importants. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en l'infraestructura interromp hores d'ara la circulació de trens de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà. I Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme en un moviment que continua actiu. Ho ha dit avui en declaracions a la xarxa.
2: D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «I soc i som del present pel futur independència». I el CNI ha admès que les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca de Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació dels documents reservats sobre l'assumpte que va fer ahir el govern espanyol. El CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual i que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins ara. Entre la documentació desclassificada, hi ha un document del CNI del 29 de juliol, un dia just abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar. I un miler de persones s'ha concentrat de nou a Manresa per reclamar més seguretat i una millor convivència després de l'assassinat de Carles Vilajosana. Els convocants reclamen un pla de seguretat amb calendari, pressupost i objectius mesurables, més presència policial i també patrulles conjuntes de Mossos i Guàrdia Urbana.
0: Notícies en xarxa.

Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

0: Aquest divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya, a Roquetes.
1: Molt més que cançons que estimes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme en un moviment que continua encara actiu. Ho ha dit avui al Next.
2: D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present, pel futur, independència". I el CNI ha admès que en les informacions que va emetre sobre la campanya de les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca a Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que va fer públics ahir el govern espanyol. El CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins ara. Entre la documentació desclassificada hi ha un document del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar. I pel que fa a la mobilitat, una avaria afecta la C32 a Alella, deixant un carril tallat, i també un altre a l'AP7 a Salt, que deixa un altre carril tallat. A banda, també hi ha afectacions al servei ferroviari. L'R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència a la infraestructura entre la Garriga i Puigcerdà, i també la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. I un home ha quedat ferit en l'incendi d'un habitatge ubicat al carrer Alcalde Rosell de Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir a 2:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquell dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro, tota la música.

0: Aquel divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present, pel futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro.

0: Aquest divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres 11 de setembre a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. Que ja són nous.
1: Antena Caro, tota la música on tu vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta, sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un dels crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'Hospital Moisés Broca i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Ho portem més enllà dels èxits.

0: Aquel divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340 al Vendrell continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a l'A26 a Montagut, una altra a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospital de Llobregat. I Catalunya ha tancat l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sosocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquen com el més tràgic, amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro. La, la.

0: divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres 11 de setembre a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Les morts per suïcidi redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, són el 17% menys que ara el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
2: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
1: A Catalunya, tot i l'evolució positiva, els suïcidis augmenten en alguns grups d'edat, entre dones de 40 a 59 anys i homes de 55 a 74. Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. I Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la manifestació començarà a les 5 de la tarda. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran també més de 1.600 efectius i es faran més de 1.100 controls amb mesures especialment de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments a l'AP7, hi ha retencions en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Martorell per una avaria també amb un carril tallat. També hi ha retencions a la B10 entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma en sentit sud per una altra avaria i també altres incidències n'hi ha a l'AP7, al Papiol i també a l'A26 a Montagut. I la plataforma Sociocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Antena Caro us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes, segons la visió política de, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permet conèixer quina és la visió que tenen de les Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de setembre conversarem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui dijous, 10 de setembre, parlem amb Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Paco.
5: Arriba el moment de conèixer quines són les visions que té, en aquest cas, Junts per Roquetes i la Ravaleta del municipi de Roquetes. Per cert, com s'afronta ja aquest final de legislatura? Perquè els dies i les setmanes passen molt ràpid.
6: Bon dia, pues sí, sí que passen molt ràpid, pareix que fos ahir quan iniciàvem esta legislatura i ja la comencem a tenir coll avall. I des de Junts per Roquetes i la Ravaleta l'afrontem amb la mateixa actitud amb la que hem treballat durant aquests tres anys i mig, amb responsabilitat, amb esperit constructiu i sobretot pensant en Roquetes i la Ravaleta i en el benestar de les persones que hi viuen. Perquè nosaltres creiem que fer oposició no vol dir simplement dir no a tot. La nostra manera d'entendre la política municipal és una altra. Des de Junts hem intentat fer una oposició responsable, fiscalitzar l'acció de govern quan ha sigut necessari, assenyalar allò que considerem que es podria fer millor, però també proposant, aportant idees i donant suport a allò que pot ser positiu per a la nostra ciutat. des de Junts han proposat des de netejar els escampats, com per exemple el descampat de davant del camp, del CAP, perdó, que donava molts de problemes de salubritat. Els veïns es queixaven perquè estava en molt males condicions. Des de Junts per Roquetes vam apretar per a que tot allò es pogués arreglar i es pogués adaptar a una altra necessitat, i ara, avui en dia, ho veiem arreglat, ho veiem tot pla. Allí de moment hi ha com un pàrquing provisional per a la gent que va al CAP, que la veritat és que està fent molta funció i és una de les coses de les quals ens sentim contentes des de Junts per Roquetes i la Ravaleta, perquè s'ha pogut dur a terme i així acabar en el malestar dels veïns. També van proposar que se publiqués i que es donés a conèixer els refugis climàtics que hi ha a la ciutat per a que tothom els pogués utilitzar en èpoques d'extrema calor. Hem pogut observar que cada vegada la calor ens fa passar molts mals ratos, que cada vegada aquestes temperatures seran més elevades, i hi ha moltes persones que per condicions diverses no poden tenir climatització a casa o tindre-ho ben acondicionat, i per tant pensem que és molt important que el nostre poble tingui tots aquests espais com a refugis climàtics ben acondicionats per a que qualsevol persona que la necessite i que ho pugui utilitzar, ho pugui fer-ho en condicions. També hi som molt pesades amb el tema de la seguretat als carrers. No volem problemes de seguretat. S'han patit diversos episodis d'incivisme, d'inseguretat, d'intents d'ocupació, i no és alarmisme social. Me faré molt pesada, però me dona igual fer-me pesada, perquè penso que és una cosa molt important per a la nostra gent, i que la gent ha de sentir-se segura, la gent ha de poder sortir al carrer i no tindre temor de res. La gent ha d'estar segura de tancar la porta de casa seua i pensar que quan arribaran no es trobaran a ningú dintre de la casa. I per això vam insistir moltíssim en que hi hagués més seguretat al carrer, que la policia fes més patrulles per les zones susceptibles de patir aquests tipus d'altercats. També vam insistir molt en posar càmeres de seguretat allí on es considerés que feien falta. I ja estem contentes perquè pensem que des de fa un temps cap aquí la policia local patrulla més pel carrer a peu, es veu més presència policial. Així també ens ho han fet arribar els veïns, i torno a repetir que tot el que sigui positiu, constructiu i que faci falta per a la gent, Junts hi continuarem treballant. I aquesta serà també la nostra actitud en aquest últim tram de legislatura, com no pot ser d'una altra manera. No és el moment de mirar enrere, ni amb excuses, ni de fer política de confrontació perquè estiguem a prop de les eleccions. No canviarem el nostre tarannà de treball. Si veiem alguna cosa que considerem que s'ha de dir o que s'ha de denunciar, alguna situació que s'està vivint que no pertoca, on nosaltres pensem que és negativa per a la ciutat, ho continuarem dient, però no canviarem el nostre tarannà simplement perquè vinguin les eleccions al maig del 2027. És el moment de continuar treballant, de continuar escoltant a la gent com hem fet sempre, i d'intentar que les nostres propostes puguin millorar el dia a dia dels roqueteros i les roqueteres. Per a nosaltres, la política municipal ha de tenir sempre, a més, una prioritat molt clara, i són les persones. Darrere de cada decisió, de cada pressupost i de cada projecte, hi ha persones amb necessitats totalment diferents, i crec que a l'Ajuntament s'hi ha d'estar al seu costat en totes les etapes de la vida. Pensem que l'àrea de servei a les persones és una de les més importants que hi ha ara al consistori. Creiem que és una àrea que ha d'estar ben dotada de recursos, ben dotada de totes aquelles necessitats que es puguen, que poguéssim necessitar, perquè hi ha moltes situacions de vulnerabilitat, persones nouvingudes, problemes en persones que estan passant una mala època i que necessiten ajuda dels serveis socials. També des d'aquí aprofito, ara que parlem de serveis socials, per agrair la tasca que es fa des de Càritas Roquetes, que fan una labor excepcional i totalment altruista, i no podrem mai pagar la feina que fan tots els voluntaris i les voluntàries de Càritas. I tornant a lo dels serveis socials, és molt important tindre aquesta àrea ben coberta per a poder satisfer totes les necessitats imprescindibles i primordials de totes les persones que viuen i que estan i que arriben a la nostra ciutat. També aprofitant que parlem del servei a les persones, des de Junts per Roquetes continuarem demanant que se treballi i que es continue treballant en el centre de dia, perquè se va parlar a un debat que vam tindre aquí a la ràdio, des de Junts ja ho vam dir, se'ns va dir que estaven treballant, que estaven mirant a veure a on se podria posar i com i de quina manera. De moment no se'ns ha comunicat res més. Suposo, vull pensar que s'està treballant, però des de Junts insistirem per a que este centre de dia es faci realitat més pront que tard, perquè la nostra gent gran ho necessita. I per això ens agradaria que ens continuï posant l'accent en les polítiques adreçades a aquesta gent gran, perquè tenim una població cada vegada més envellida i hem de pensar en com facilitar-los la vida, en combatre la soledat no desitjada, en fomentar activitats que els mantinguin actius, també treballar per a que aquesta bretxa digital que està allà a l'ordre del dia no sigui un impediment per a que la nostra gent gran pugui fer tràmits, pugui anar a la caixa, pugui anar a demanar hora al metge. L'altre dia sentíem que l'aplicació del CatSalut ja necessitaràs un IDCAT per a poder accedir. La gent, hi ha molta gent gran que no sap accedir-hi, i és molt important que tot això ho puguem fer, i pensem que una de les activitats que es podria fer seria treballar per a trencar aquesta bretxa digital i fer-ho des de aquesta àrea dels serveis socials. I en definitiva, que puguem viure aquesta etapa amb qualitat de vida i amb la màxima autonomia possible. I per això torno a recalcar que seria molt important treballar per a posar en funcionament aquest centre de dia que tant mos aniria bé tindre aquí a Roquetes. I també crec que hem de mirar molt cap als joves. Els joves són el present i el futur de Roquetes, i hem de donar-los més oportunitats per participar, per formar-se, per trobar espais on desenvolupar les seves inquietuds i per sentir que la seva ciutat també compta amb ells. I hem de preguntar-nos què podem fer perquè els joves vulguin construir el seu projecte de vida aquí a Roquetes. Fa pocs mesos l'alcalde ja va anunciar que hi hauria la construcció d'habitatge, i pensem que és una mesura important i molt positiva de cara als nostres joves, però també des de Junts pensem que cal fer un pas més enllà i no només pensar en l'habitatge, sinó també en oferir més estudis postobligatoris per a que els nostres joves no tinguin que marxar a altres ciutats a poder estudiar. No demanem implementació d'estudis universitaris, perquè tenim la universitat molt a prop, la Rovira i Virgili, però sí que creació o implantació de cicles formatius, com per exemple del sector agrari, del primer sector, que tan important és per a la nostra ciutat i que tan en perill es troba actualment, perquè este relleu generacional està bastant en perill d'extinció, i crec que s'hauria de treballar molt per anar en esta línia. Una altra qüestió que també considerem important i fonamental per a Roquetes és el civisme. Una ciutat agradable no es construeix només amb grans obres o grans anuncis, que també tenim ara actualment el mercat en obres per a convertir-lo en el mercat de la cultura, que era una de les propostes que també portàvem Junts al programa electoral, I també prontes començaran a aixecar carrers, perquè tota una part del nucli antic es començarà a remodelar. Pensem que és una actuació que es necessitava i fa molta falta, i que ens donarà també un aire nou a la ciutat, però no oblidem que hi ha altres zones que també compten ara mateix en carrers que estan en molt mal estat, i tot això s'ha d'anar arreglant. També es construeix una ciutat amable amb els petits gestos de cada dia, respectant l'espai públic, cuidant els carrers, les places, els parcs i el mobiliari urbà. Aquí també vam denunciar que hi havia mobiliari urbà que estava trencat i fet malbé. S'ha anat també arreglant, cosa que volem agrair a l'Ajuntament, perquè feia molta falta. I el civisme és responsabilitat de tothom, i també de l'Ajuntament, de tindre els seus espais correctament adequats. L'altre dia, per exemple, per ficar un exemple, passejava per la vora del canal, i el pipicant que hi ha justament, l'àrea canina que hi ha justament enfront de l'Ajuntament, hi havia uns herbassals de 2 metres, i no portarem els gossets a fer un pipí o a fer les seves necessitats en un pipicant que està en aquestes condicions, i per això demanem que s'arregli i que se tinguin unes condicions adequades aquest i la resta dels espais públics de la nostra ciutat. El civisme, com he dit, és responsabilitat de tothom, però les administracions també han de fer la seva part, promovent la conscienciació, i actuem i actuant quan sigui necessari. Ens queixem cada 2 per 3 perquè hi ha gent incívica que no tira les escombraries al lloc on pertoca, que no recicla correctament, i tot això ha de tindre una conseqüència, i si la conseqüència ha de ser una sanció, s'ha de fer una sanció. El que no podem fer és deixar que aquestes actuacions incíviques continuen i reiteren, perquè això no fa bé ni a les persones ni al conjunt de la població. I en aquest sentit, creiem que també hem de continuar insistint en la neteja i en el manteniment de Roquetes. És una de les coses que la gent veu cada dia i que influeix directament en la qualitat de vida, com l'exemple que he posat del Pipicant. Un poble net, cuidat i ben mantingut, és un poble que transmet respecte pels seus veïns. Per això creiem que cal revisar constantment què es pot millorar i destinar els recursos necessaris perquè els carrers i els espais públics estiguin en les millors condicions possibles.
5: Avui al programa Roquetes, segons la visió política d'Est, estem conversant amb Lídia Saura, que és la portaveu de Junts per Roquetes i la Arrabaleta. Ens acaba de fer un repàs d'aquesta legislatura, com s'afronta al final d'aquesta legislatura, i avui per avui també estem afrontant el fi d'aquest any 2026. Arriba el fi d'any i és moment de començar a preparar els pressupostos de l'any vinent, un any vinent on tindrem eleccions municipals. Des de Junts per Roquetes i la Arrabaleta, tenen ja preparades les propostes per a aquest nou pressupost de l'Ajuntament?
6: Bueno, de cara al pressupost del 2027, la nostra voluntat és continuar posant sobre la taula propostes concretes i realistes. No es tracta de prometre grans coses, no farem això, no parlarem d'obres faraòniques, com diuen alguns, que després no es poden complir. El que hem de fer entre tots és prioritzar els recursos i pensar que es necessita realment per a la nostra gent i per al nostre municipi. Sí que hi ha un parell de coses que es van quedar en el conte al pressupost del 2026, com per exemple fer l'espai d'aigües per a l'estiu a la zona esportiva, que es va quedar en un calaix perquè no es va tindre prou temps, i la partida que s'havia acordat resultava ser insuficient, i aquest espai d'aigües per a que la gent es pugui refrescar ja es veurà de quina manera l'Ajuntament, l'equip de govern proposa que sigui. Sí que demanarem que es posi al 2027 i que es dugui a terme sí o sí. És evident que et diran sí, sí, ho farem, i que després pues, la realitat pot ser que no es dugui a terme, com ens ha passat. Se'ns va justificar el per què no s'havia inclòs el 2026, i era perquè la partida que s'havia previst era insuficient, i per tant aquesta partida augmentarà el 2027. Confiem en que la paraula de l'equip de govern sigui complida i que aquesta partida es vegi reflexada aquest increment i que el 2027 poguéssim tindre aquesta zona d'aigües que tant mos pot anar bé. Després s'havia també parlat d'un conveni en l'Ajuntament de Tortosa per a que es pogués cedir les instal·lacions del Wind Jesús a un preu accessible de comprar les entrades per part de l'Ajuntament. No ha sigut possible, ens costa que no és per la voluntat de l'Ajuntament de Roquetes, sinó que és per la no voluntat de l'Ajuntament de Tortosa i, per tant, aquí no hi podem entrar. Lamentem que l'Ajuntament de Tortosa no hagi estat disposat a fer realitat aquest conveni i esperem que per al 2027 la cosa pugui canviar. I nosaltres continuarem fent això, aquesta oposició constructiva, exigint el que considerem que cal exigir, perquè al final pensem que la ciutadania mos demana això, que no hi haguin discussions estèrils, que als plenaris i no es parle de coses que no ens afecta a la ciutadania de Roquetes en concret. La gent el que vol és que els polítics que estem al consistori tinguin ganes de treballar, tinguin ganes de fer coses conjuntament, coses positives, perquè tots volem el mateix al final, que és el millor per a Roquetes, i afrontem tot això en il·lusió, en responsabilitat. Queda feina per fer, clar, sempre queda feina per a fer, i la nostra obligació és continuar treballant fins a l'últim dia, escoltant, proposant i defensant allò que creiem que és millor per a Roquetes, perquè des de Junts per Roquetes i la Ravaleta pensem que per damunt de qualsevol sigla el que ens ha de preocupar és el benestar de les persones, tinguin el color que tinguin, per a que puguen viure millor, per a que se sentin orgullosos i orgulloses de Roquetes i perquè vegueu tots que els seus representants treballen realment per millorar el seu dia a dia.
5: I ja per acabar, i aprofitant el nostre micròfon, des de Junts per Roquetes i la Ravaleta, com a portaveu, quin missatge voldria enviar a tots els veïns i veïnes del municipi?
6: Pues voldria enviar este missatge de que per part nostra continuarem treballant com el primer dia, no veureu que féssim res diferent. Aquella frase que a mi sempre m'ha donat molta ràbia personalment, de com se nota que venen eleccions, que ara se'ls veu pel carrer i ara fan no sé què, o estan aquí que no havien estat mai. No, si no hem estat mai a algun lloc per causes èquids, tampoc hi estarem perquè s'aproximen eleccions. Pensem que la gent el que ha de mirar i el que ha de valorar és el treball que es fa des del consistori i

0: explicant des de la xarxa Luis Mi Pérez.
1: Bon dia, dijous, que ha de ser de temps ben tranquil a les Terres de l'Ebre. Per tant, continuarà sense ploure. Ahir en algunes comarques del país plovia a bots i barrals, però a casa nostra ens van fer el salt aquests ruixats. Sí que a última hora de la tarda arribava a ploure una mica al voltant del Delta de l'Ebre, però d'una forma molt local. De fet, aquestes pluges han marxat, ens ha arribat encara més consolidat el vent de dalt i també el que ha fet és fer baixar la temperatura. Sobretot hem de destacar això, que el matí serà bastant fresquet i amb el vent que hi bufarà, la sensació encara serà de més tardor. La tarda, en canvi, arribarà a màximes al voltant dels 28 o 30 graus, sobretot a tot el delta. I és que l'ambient doncs, serà força eixut, aquest ventet de mestral, vent de cerç, que anirà substituint-se per un altre vent de sud ja aquesta tarda, però sempre amb molt pocs núvols. Per tant, avui la jornada molt tranquil·la, els pocs núvols que hi haurà només decoraran el cel. N'estem pendents a la xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
5: Alicia, que nos vamos ya.
6: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
4: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
5: Joder, para que me bajo, papá.
7: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
4: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
8: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
9: ¿Qué no, nena?
10: Se tropezó con un escalón. Sí.
11: Es lo que tienen estos vestidos.
12: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
4: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
13: Deixaràs de sentir-me prou.
3: Continguts en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
3: En sèrie.
14: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
3: Les millors ficcions.
14: Els millors relats.
3: Les estrenes més espectaculars.
14: El retorn de les sèries més esperades.
3: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
14: En sèrie, amb l'Ali Giner.
15: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'Ensèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
16: Everybody on the ground, now.
17: Over there, go down, now, now, you too.
16: On the ground,
17: go over there, go over there.
18: Llévame hasta tu jefe.
17: Sit, sit, don't worry.
18: Está abajo, abajo.
17: Okay.
15: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava

0: estar mort.
1: ¿Has visto? No he cogido chaqueta.
2: ¿Hace fresco?
1: Pero no quiero tener calor.
2: Eres un aburrido.
1: ¿Hemos perdido la magia?
2: Te has vuelto un aburrido.
0: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
2: ¿Ese es el bebé?
3: Un segundo, por favor.
0: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
4: 26 de octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
5: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
0: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
4: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
0: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit. Hi ha un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
6: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
7: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
6: No pasa nada, has hecho bien.
0: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
6: Me llamo Ian, ¿cómo te llamas? ¿Me lo dices?
7: Sara. O tal vez Max, no lo sé.
6: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
7: No lo sé. ¿Otra vez? No lo sé, quizás sea Max.
0: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
8: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
6: My turn is... yet to win me the Nobel.
8: The Nobel. Are you joking? Honey.
6: Not at all.
0: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
8: This is the top secret project you've been working on.
6: Oh, oh no, Lindy.
0: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
9: ¿Qué es lo que quería contarnos?
8: Todo.
0: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
9: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
10: Creo que es la hora de un fiestorro.
0: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues,
4: debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
6: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
6: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribar descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
1: Arribem a divendres, Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
9: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
10: Su papá tiene toda la lana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
11: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
12: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
13: Lástima que no todo es perfecto.
14: No tiene pulso. Entra en paro.
13: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
13: Hoy mismo se ha pasado un pedo en su corazón.
15: Siente que está en UCI.
16: Usted no está loco.
13: Por favor, ayúdeme.
16: Hay alguien que quiere sacarme el corazón. ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
17: Shall we plot how to take the new season by storm? To rebuild our reputation.
1: I finalment, la última proposta de la setmana ens situa a Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forsyth. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
18: Tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de la sèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
19: Aquí no estàs a salvo.
20: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat sens dubte la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
19: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
18: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
18: Has llegado lejos, pero sigues sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
19: No te advertí que acabaries així.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
0: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo y no debería.
1: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
20: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la Casa Targaryen, on cada nou episodi haurà d'acostar-nos per força al desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
21: ¿Quiénes sois?
22: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
21: ¿Sí?
22: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
21: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
22: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
21: Te ha dicho que te arrodilles.
22: ¡Que os folle!
23: Solo basura.
22: Disculpadle, es muy testarudo.
21: ¡Están con Aegon! ¡Pasadlos por la espada!
22: ¡No!
21: Es vuestro día de suerte.
22: ¡Por favor! La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
24: Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
21: ¿Es cierto?
24: No, no, claro que no es. Es mentira.
21: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
24: Mi compañero es un fabuloso
21: cómico. Soy el consejero.
24: Que se jacta de arañas por
21: señor
24: diversión.
21: De
24: ¡esos son putas mentiras!
21: Uno de los dos miente.
22: Su corona.
24: No.
21: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
22: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos, a la reina, como prisioneros.
1: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
25: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Aquest divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya, a Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.
2: Amor, no pararé hasta que te encuentre.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encara en aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta, Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor. I, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a un grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar, poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Sílvia Orriols, que hi han convocat en i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé dos mesos.
0: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de Nets. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica de deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Peramato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
9: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de tres fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
0: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
11: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
10: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: No deixem de parlar de salut perquè avui la consellera del Ram, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
3: Pané ha dit en una visita a Hostalric a la Selva que vol evitar l'aturada i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
12: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que han tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
11: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen no, nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
3: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
1: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual i inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
0: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
15: 27-28, algunes millores i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
14: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
0: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
16: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler, i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Ana Gómez és la portaveu de la plataforma.
17: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números. I sobretot que deixin d'encobrir-se entre ells.
16: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
19: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
18: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
0: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
20: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
0: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
21: García Roldán va ser condemnat al desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
3: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
0: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
3: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matoll talls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
3: Enguany el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle In Continuo de la companyia catalana Kamkatchka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
3: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
6: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
7: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
6: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
0: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
3: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
22: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
23: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
22: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
24: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.

0: Formatació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
1: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
0: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona, i victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Quitxanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una ratxa d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quitxanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
3: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que os tenía que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. No han jugado aquí, se han bautizado.
2: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
0: Una autèntica gran competició, aquesta Lliga Catalana ACB, que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Fisioteràpia en l'esport de base.
9: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
7: Salut Activa.
10: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta,

0: Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Antena Caro.

divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres 11 de setembre a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%. L'ENS ha fet bones les previsions i puja els tipus per segona vegada en un any en pes per l'augment de la continuïtat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en properes reunions s'opta per mantenir els tipus o es manté aquesta tendència a l'alça. A la vigília de la Diada, el govern apel·la a la unitat d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment aquesta tarda la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista al fossar de les Moreres. I jutges i fiscals titllen de greus les acusacions a l'UFER i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta i per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre Teresa Peremato és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: I pendents de les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de la Diada. L'operació sortida ha començat a les 12 i s'acabarà demà a les 3 de la tarda. Els Mossos faran més de 1.000 control tant a les vies de més mobilitat com a les carreteres secundàries. I els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya, que hi ha just sota el castell de Montjuïc, a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i de vegetació. De moment hi ha 5 dotacions que hi treballen per poder sufocar aquest incendi. Estarem atents a veure com evoluciona.
0: Notícies en xarxa.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

0: la música.
1: Aquest divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya, a Roquetes.

Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garill i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

0: aquest divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre ja hi ha convocats tant per part de les institucions al carrer com de les entitats. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda que comencen tot just ara al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista. Els Mossos han blindat els tres accessos al Fossar de les Moreres davant la convocatòria d'Aliança Catalana i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes. Agents de l'Abrimo han tallat els accessos per evitar que es puguin enfrontar. El dispositiu s'ha desplegat abans de la concentració de l'esquerra independentista, convocada ara a les 5 per rebutjar la presència de la formació d'extrema dreta. Aliança Catalana ha convocat el seu acte a 6:15, és a dir, d'aquí a mitja hora després. Canviant de tema, les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Són un 17% menys que el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre estatal.
2: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más, contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
1: I l'agost de 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol de 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició i el dipòsit i distribució d'armes que tenia un magatzem a Figueres. L'operació s'ha saldat en 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya, 644 armes. A més, s'ha detingut la persona que portava el tema, que era un armer d'origen rus.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

0: Aquest divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres 11 de setembre a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.
1: Tota la música.

Oh, really, are you under?

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

Aquest divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya, a Roquetes.

portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

divendres 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya a Roquetes.

Antena Caro. Marcant el teu ritme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla amb Mercè Roura. L'AP7 acumula més de 13 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal en sentit sud per una topada sense gravetat entre tres vehicles. A 6:45 les grues havien retirat els automòbils implicats en el sinistre i ja no hi havia carrils tallats, però per la qual cosa es confiava en la normalitat que tornés de manera progressiva. Aquesta incidència se sumava una altra al Papiol, també en sentit sud, arran de l'avaria d'un camió que tallava un dels carrils de l'enllaç amb la B23. El fet provocava 6 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Entre les dues incidències, l'autopista acumulava una vintena de quilòmetres de retencions en plena operació sortida de l'11 de setembre. I una notícia que hem conegut fa poca estona: el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha mort als 77 anys. Ha estat un referent social absolut en tot el país i un pal de paller a favor de les persones amb altres discapacitats. Ens en porten una crònica des de la televisió, Gerard Puigdemont.
2: El fundador de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, ha mort a primera hora d'aquesta tarda a casa seva a l'edat de 77 anys. Feia molts anys que lluitava contra un càncer i ha estat en actiu fins al darrer moment, tot i que havia deixat els càrrecs de responsabilitat en mans d'altres professionals. Psicòleg i empresari, Cristóbal Colón ha estat un referent en l'àmbit social a tot el país per la seva lluita en favor de les persones amb altres capacitats, a qui ha donat grans oportunitats per realitzar-se, un sostre on viure, un sentit de vida i feina. Tot això ho va materialitzar amb la fàbrica de iogurts La Fageda, ara fa més de 4 dècades, al bell mig de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau. Ell mateix explicava en una entrevista fa un temps quin era l'ànima de la Fageda.
3: Però que no venen solament a guanyar-se la vida, que no venen a guanyar-se un salari, que venen alguna cosa més, que venen alguna cosa més. És el que nosaltres aquí a la Fageda parlem del treball amb sentit. Nosaltres no som una fàbrica de iogures. Nosaltres som un col·lectiu de persones que intentem ajudar-nos uns als altres fent iogurts.
2: L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi, un any més tard el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla, i el juny del 2024 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. També a Olot va rebre la Medalla de la Ciutat.
1: I el Departament d'Agricultura ha confirmat 2 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, una a Barcelona i una altra a Molins de Reis. La segona setmana consecutiva en casos després de 2 sense detectar cap positiu. Darrer apunt, una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís il·lustrarà el cartell d'aquest any de les Fires de Girona. El dissenyador és Joan Garcia.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Antena Caro us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes, segons la visió política de, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permet conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de setembre conversarem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui dijous, 10 de setembre, parlem amb Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Paco.
5: Arriba el moment de conèixer quines són les visions que té, en aquest cas, Junts per Roquetes i la Ravaleta del municipi de Roquetes. Per cert, com s'afronta ja aquest final de legislatura? Perquè els dies i les setmanes passen molt ràpid.
6: Bon dia, pues sí que passen molt ràpid, pareix que fos ahir quan iniciàvem esta legislatura i ja la comencem a tenir coll avall. I des de Junts per Roquetes i la Ravaleta l'afrontem amb la mateixa actitud amb la que hem treballat durant aquests 3 anys, pràcticament 3 anys i mig, amb responsabilitat, amb esperit constructiu i sobretot pensant en Roquetes i la Ravaleta i en el benestar de les persones que hi viuen. Perquè nosaltres creiem que fer oposició no vol dir simplement dir no a tot. La nostra manera d'entendre la política municipal és una altra. Des de Junts hem intentat fer una oposició responsable, fiscalitzar l'acció de govern quan ha sigut necessari, assenyalar allò que considerem que es podria fer millor, però també proposant, aportant idees i donant suport a allò que pot ser positiu per a la nostra ciutat. des de Junts, han proposat des de netejar els escampats, com per exemple el descampat de davant del camp, del CAP, perdó, que donava molts de problemes de salubritat. Els veïns es queixaven perquè estava en molt males condicions. Des de Junts per Roquetes vam apretar per a que tot allò es pogués arreglar i es pogués adaptar a una altra necessitat, i ara, avui en dia, ho veiem arreglat, ho veiem tot pla. Allí de moment hi ha com un pàrquing provisional per a la gent que va al CAP, que la veritat és que està fent molta funció i és una de les coses de les quals ens sentim contentes des de Junts per Roquetes i la Ravaleta, perquè s'ha pogut dur a terme i així acabar en el malestar dels veïns. També van proposar que se publiqués i que es donés a conèixer els refugis climàtics que hi ha a la ciutat per a que tothom els pogués utilitzar en èpoques d'extrema calor. Hem pogut observar que cada vegada la calor ens fa passar molts mals ratos, que cada vegada aquestes temperatures seran més elevades, i hi ha moltes persones que per condicions diverses no poden tenir climatització a casa o tindre-ho ben acondicionat, i per tant pensem que és molt important que el nostre poble tingui tots aquests espais com a refugis climàtics ben acondicionats per a que qualsevol persona que la necessite i que ho pugui utilitzar, ho pugui fer-ho en condicions. També hi som molt pesades amb el tema de la seguretat als carrers. No volem problemes de seguretat. S'han patit diversos episodis d'incivisme, d'inseguretat, d'intents d'ocupació, i no és alarmisme social. Me faré molt pesada, però me dona igual fer-me pesada, perquè penso que és una cosa molt important per a la nostra gent, i que la gent ha de sentir-se segura, la gent ha de poder sortir al carrer i no tindre temor de res. La gent ha d'estar segura de tancar la porta de casa seua i pensar que quan arribaran no es trobaran a ningú dintre de la casa. I per això vam insistir moltíssim en que hi hagués més seguretat al carrer, que la policia fes més patrulles per les zones susceptibles de patir aquests tipus d'altercats. També vam insistir molt en posar càmeres de seguretat allí on es considerés que feien falta. I ja estem contentes perquè pensem que des de fa un temps cap aquí la policia local patrulla més pel carrer a peu, es veu més presència policial. Així també ens ho han fet arribar els veïns, i torno a repetir que tot el que sigui positiu, constructiu i que faci falta per a la gent, Junts hi continuarem treballant. I aquesta serà també la nostra actitud en aquest últim tram de legislatura, com no pot ser d'una altra manera. No és el moment de mirar enrere, ni amb excuses, ni de fer política de confrontació perquè estiguem a prop de les eleccions. No canviarem el nostre tarannà de treball. Si veiem alguna cosa que considerem que s'ha de dir o que s'ha de denunciar, alguna situació que s'està vivint que no pertoca on nosaltres pensem que és negativa per a la ciutat, ho continuarem dient, però no canviarem el nostre tarannà simplement perquè vinguin les eleccions al maig del 2027. És el moment de continuar treballant, de continuar escoltant a la gent com hem fet sempre, i d'intentar que les nostres propostes puguin millorar el dia a dia dels roqueteros i les roqueteres. Per a nosaltres, la política municipal ha de tenir sempre, a més, una prioritat molt clara, i són les persones. Darrere de cada decisió, de cada pressupost i de cada projecte, hi ha persones amb necessitats totalment diferents, i crec que a l'Ajuntament s'hi ha d'estar al seu costat en totes les etapes de la vida. Pensem que l'àrea de servei a les persones és una de les més importants que hi ha ara al consistori. Creiem que és una àrea que ha d'estar ben dotada de recursos, ben dotada de totes aquelles necessitats que puguéssim necessitar, perquè i hi ha moltes situacions de vulnerabilitat, persones nouvingudes, problemes en persones que estan passant una mala època i que necessiten ajuda dels serveis socials. També des d'aquí aprofito, ara que parlem de serveis socials, per agrair la tasca que es fa des de Càritas Roquetes, que fan una labor excepcional i totalment altruista, i no podrem mai pagar la feina que fan tots els voluntaris i les voluntàries de Càritas. I tornant a lo dels serveis socials, és molt important tindre aquesta àrea ben coberta per a poder satisfer totes les necessitats imprescindibles i primordials de totes les persones que viuen i que estan i que arriben a la nostra ciutat. També aprofitant que parlem del servei a les persones, des de Junts per Roquetes continuarem demanant que se treballi i que es continue treballant en el centre de dia, perquè se va parlar a un debat que vam tindre aquí a la ràdio, des de Junts ja ho vam dir, se'ns va dir que estaven treballant, que estaven mirant a veure a on se podria posar i com i de quina manera. De moment no se'ns ha comunicat res més. Suposo, vull pensar que s'està treballant, però des de Junts insistirem per a que aquest centre de dia es faci realitat més pront que tard, perquè la nostra gent gran ho necessita. I per això ens agradaria que ens continuï posant l'accent en les polítiques adreçades a aquesta gent gran, perquè tenim una població cada vegada més envellida i hem de pensar en com facilitar-los la vida, en combatre la soledat no desitjada, en fomentar activitats que els mantinguin actius, també treballar per a que aquesta bretxa digital que està allà a l'ordre del dia no sigui un impediment per a que la nostra gent gran pugui fer tràmits, pugui anar a la caixa, pugui anar a demanar hora al metge. L'altre dia sentíem que l'aplicació del CatSalut ja necessitaràs un IDCAT per a poder accedir. La gent, hi ha molta gent gran que no sap accedir-hi i és molt important que tot això ho puguem fer, i pensem que una de les activitats que es podria fer seria treballar per a trencar aquesta bretxa digital i fer-ho des de aquesta àrea dels serveis socials, i en definitiva que puguem viure aquesta etapa amb qualitat de vida i amb la màxima autonomia possible. I per això torno a recalcar que seria molt important treballar per a posar en funcionament aquest centre de dia que tant mos aniria bé tindre aquí a Roquetes. I també crec que hem de mirar molt cap als joves. Els joves són el present i el futur de Roquetes, i hem de donar-los més oportunitats per participar, per formar-se, per trobar espais on desenvolupar les seves inquietuds i per sentir que la seva ciutat també compta amb ells. I hem de preguntar-nos què podem fer perquè els joves vulguin construir el seu projecte de vida aquí a Roquetes. Fa pocs mesos l'alcalde ja va anunciar que hi hauria la construcció d'habitatge, i pensem que és una mesura important i molt positiva de cara als nostres joves, però també des de Junts pensem que cal fer un pas més enllà i no només pensar en l'habitatge, sinó també en oferir més estudis postobligatoris per a que els nostres joves no tinguin que marxar a altres ciutats a poder estudiar. No demanem implementació d'estudis universitaris, perquè tenim la universitat molt a prop, la Rovira i Virgili, però sí que creació o implantació de cicles formatius, com per exemple del sector agrari, del primer sector, que tan important és per a la nostra ciutat i que tan en perill es troba actualment, perquè este relleu generacional està bastant en perill d'extinció, i crec que s'hauria de treballar molt per anar en esta línia. Una altra qüestió que també considerem important i fonamental per a Roquetes és el civisme. Una ciutat agradable no es construeix només amb grans obres o grans anuncis, que també tenim ara actualment el mercat en obres per a convertir-lo en el mercat de la cultura, que era una de les propostes que també portàvem Junts al programa electoral, I també pronte es començaran a aixecar carrers, perquè tota una part del nucli antic es començarà a remodelar. Pensem que és una actuació que es necessitava, que fa molta falta i que ens donarà també un aire nou a la ciutat, però no oblidem que hi ha altres zones que també compten ara mateix en carrers que estan en molt mal estat i tot això s'ha d'anar arreglant. També es construeix una ciutat amable amb els petits gestos de cada dia, respectant l'espai públic, cuidant els carrers, les places, els parcs i el mobiliari urbà. Aquí també vam denunciar que hi havia mobiliari urbà que estava trencat i fet malbé. S'ha anat també arreglant, cosa que volem agrair a l'Ajuntament, perquè feia molta falta. I el civisme és responsabilitat de tothom i també de l'Ajuntament de tindre els seus espais correctament adequat. L'altre dia, per exemple, per ficar un exemple, passejava per la vora del canal i el pipicant que hi ha justament, l'àrea canina que hi ha justament enfront de l'Ajuntament, hi havia uns herbassals de 2 metres i no portarem els gossets a fer un pipí o a fer les seves necessitats en un pipicant que està en aquestes condicions, i per això demanem que s'arregli i que se tinguin unes condicions adequades aquest i la resta dels espais públics de la nostra ciutat. El civisme, com he dit, és responsabilitat de tothom, però les administracions també han de fer la seva part, promovent la conscienciació, i actuem i actuant quan sigui necessari. Ens queixem cada 2 per 3 perquè hi ha gent incívica que no tira les escombraries al lloc on pertoca, que no recicla correctament, i tot això ha de tindre una conseqüència, i si la conseqüència ha de ser una sanció, s'ha de fer una sanció. El que no podem fer és deixar que aquestes actuacions incíviques continuen i reiteren, perquè això no fa bé ni a les persones ni al conjunt de la població. I en aquest sentit creiem que també hem de continuar insistint en la neteja i en el manteniment de Roquetes. És una de les coses que la gent veu cada dia i que influeix directament en la qualitat de vida, com l'exemple que he posat del Pipicant. Un poble net, cuidat i ben mantingut, és un poble que transmet respecte pels seus veïns. Per això creiem que cal revisar constantment què es pot millorar i destinar els recursos necessaris perquè els carrers i els espais públics estiguin en les millors condicions possibles.
5: Avui al programa Roquetes, segons la visió política d'E, estem conversant amb Lídia Saura, que és la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta. Ens acaba de fer un repàs d'aquesta legislatura, com s'afronta al final d'aquesta legislatura, i avui per avui també estem afrontant el fi d'aquest any 2026. Arriba el fi d'any i és moment de començar a preparar els pressupostos de l'any vinent, un any vinent on tindrem eleccions municipals. Des de Junts per Roquetes i la Ravaleta, tenen ja preparades les propostes per a aquest nou pressupost de l'Ajuntament?
6: Bueno, de cara al pressupost del 2027, la nostra voluntat és continuar posant sobre la taula propostes concretes i realistes. No es tracta de prometre grans coses, no farem això, no parlarem d'obres faraòniques, com diuen alguns, que després no es poden complir. El que hem de fer entre tots és prioritzar els recursos i pensar que es necessita realment per a la nostra gent i per al nostre municipi. Sí que hi ha un parell de coses que es van quedar en el tinter al pressupost del 2026, com per exemple fer l'espai d'aigües per a l'estiu a la zona esportiva, que es va quedar en un calaix perquè no es va tindre prou temps, i la partida que s'havia acordat resultava ser insuficient, i aquest espai d'aigües per a que la gent es pugui refrescar ja es veurà de quina manera l'Ajuntament, l'equip de govern proposa que sigui. Sí que demanarem que es posi al 2027 i que es dugui a terme sí o sí. És evident que et diran sí, ho farem, i que després pues, la realitat pot ser que no es dugui a terme, com ens ha passat. Se'ns va justificar el per què no s'havia inclòs el 2026, i era perquè la partida que s'havia previst era insuficient, i per tant aquesta partida augmentarà el 2027. Confiem en que la paraula de l'equip de govern sigui complida i que aquesta partida es vegi reflexada aquest increment i que el 2027 poguéssim tindre aquesta zona d'aigües que tant mos pot anar bé. Després s'havia també parlat d'un conveni en l'Ajuntament de Tortosa per a que es pogués cedir les instal·lacions del Wind Jesús a un preu accessible de comprar les entrades per part de l'Ajuntament. No ha sigut possible, ens costa que no és per la voluntat de l'Ajuntament de Roquetes, sinó que és per la no voluntat de l'Ajuntament de Tortosa i per tant aquí no hi podem entrar. Lamentem que l'Ajuntament de Tortosa no hagi estat disposat a fer realitat aquest conveni i esperem que per al 2027 la cosa pugui canviar. I nosaltres continuarem fent això, aquesta oposició constructiva, exigint el que considerem que cal exigir, perquè al final pensem que la ciutadania mos demana això, que no hi haguin discussions estèrils, que als plenaris i no es parle de coses que no ens afecta a la ciutadania de Roquetes en concret. La gent lo que vol és que els polítics que estem al consistori tinguin ganes de treballar, tinguin ganes de fer coses conjuntament, coses positives, perquè tots volem lo mateix al final, que és lo millor per a Roquetes, i afrontem tot això en il·lusió, en responsabilitat. Queda feina per fer, clar, sempre queda feina per a fer, i la nostra obligació és continuar treballant fins a l'últim dia, escoltant, proposant i defensant allò que creiem que és millor per a Roquetes, perquè des de Junts per Roquetes i la Ravaleta pensem que per damunt de qualsevol sigla el que ens ha de preocupar és el benestar de les persones, tinguen el color que tinguen, per a que puguen viure millor, per a que se sentin orgullosos i orgulloses de Roquetes i perquè vegueu tots que els seus representants treballen realment per millorar el seu dia a dia.
5: I ja per acabar, i aprofitant el nostre micròfon, des de Junts per Roquetes i la Ravaleta, com a portaveu, quin missatge voldria enviar a tots els veïns i veïnes del municipi?
6: Pues voldria enviar este missatge de que per part nostra continuarem treballant com el primer dia, no veureu que féssim res diferent. Aquella frase que a mi sempre m'ha donat molta ràbia personalment, de com se nota que venen eleccions, que ara se'ls veu pel carrer i ara fan no sé què, o estan aquí que no havien estat mai. No, si no hem estat mai a algun lloc per causes èquids, tampoc hi estarem perquè s'aproximen eleccions. Pensem que la gent el que ha de mirar i el que ha de valorar és el treball que es fa des del consistori i que aquí tenim la porta oberta per a qualsevol persona que es vulgui sumar al nostre projecte i que nosaltres continuarem treballant per a que Roquetes i la Ravaleta siguin millors cada dia.
5: Avui al programa Roquetes segons la visió política D hem conversat amb Lídia Saura, que és la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Com dia, moltes gràcies i bon dia.
6: Gràcies a vosaltres per la feina que feu sempre.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bon dia, dijous, que ha de ser de temps ben tranquil a les Terres de l'Ebre. Per tant, continuarà sense ploure. Ahir en algunes comarques del país plovia a bots i barrals, però a casa nostra ens van fer el salt aquests ruixats. O sigui que a última hora de la tarda arribava a ploure una mica al voltant del Delta de l'Ebre, però d'una forma molt local. De fet, aquestes pluges han marxat, ens ha arribat encara més consolidat el vent de dalt i també el que ha fet és fer baixar la temperatura. Sobretot hem de destacar això, que el matí serà bastant fresquet i amb el vent que hi bufarà, la sensació encara serà de més tardor. La tarda, en canvi, arribarà a màximes al voltant dels 28 o 30 graus, sobretot a tot el delta. I és que l'ambient doncs, serà força eixut, aquest ventet de mestral, vent de cerç, que anirà substituint-se per un altre vent de sud ja aquesta tarda, però sempre amb molt pocs núvols. Per tant, avui la jornada molt tranquil·la, els pocs núvols que hi haurà només decoraran el cel. N'estem pendents a la xarxa.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
8: Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
9: Alicia, que no vamos ya.
10: No venga aquí, que estoy trabajando, vaya vergüenza, tío.
7: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
9: Joder, para que me bajo, papá.
11: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
7: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
12: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
13: ¿Qué no, nena?
14: Se tropezó con un escalón. Sí.
15: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
7: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
16: Abuelo!
17: No deixaràs de sentir-me a prop?
8: Continguts en xarxa.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
8: En sèrie.
7: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
8: Les millors ficcions.
7: Els millors relats.
8: Les estrenes més espectaculars.
7: El retorn de les sèries més esperades.
8: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
7: En sèrie, amb l'Ali Giné.
18: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
19: Single them to open the door, they'll not shoot you. Understand?
18: I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
20: Everybody on the ground, now.
21: Over there, go down, now,
20: you too.
21: On the ground,

0: tracta d'una parella als seus 30, es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
1: 26 d'octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
2: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
0: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
1: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
0: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit, i a un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
3: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
4: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
3: No pasa nada, has hecho bien.
0: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
3: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
4: Sara. O tal vez Max. No lo sé.
3: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
4: No lo sé. ¿Otra vez? No lo sé. Quizás sea Max.
0: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
5: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
6: My turn is... yet to win me the Nobel.
5: The Nobel? Are you joking? Honey!
6: Not at all.
0: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
7: This is the top secret project you've been working on?
6: Oh, oh no, Lindy.
0: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
8: ¿Qué es lo que quería contarnos?
5: Todo.
0: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
8: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
9: Creo que es la hora de un fiestorro.
0: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: provades śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues, debe acompañarnos. La decisión inesperada de otra persona.
4: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
5: ¡Eres nueva! Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
6: ¿Sabes qué es?
3: Ilústrame.
6: Es para chicas que buscan diversión.
3: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribada descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
7: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
1: Arribem a divendres, Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
8: Abusaron de mí. Carlos Huerta.

0: Sí, se llama.
1: Su papá tiene toda la lana del mundo.
2: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
3: Quiero ofrecerte una disculpa.
2: Lo que pasó fue algo grave.
4: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
5: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
6: Lástima que no todo es perfecto.
7: No tiene pulso. Entra en paro.
8: Se va.
4: A Netflix també divendres hi arriba En coma.
9: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
10: Yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
11: Usted no está loco.
12: Por favor, ayúdeme.
13: Hay alguien que quiere sacarme el corazón. ¿Es usted o soy yo?
4: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que sent els esperits haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
14: Shall we plot how to take the new season by storm? I have scheme.
4: I finalment, la última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forcit. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
15: Tiempos convulsos.
4: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
16: Aquí no estàs a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
4: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat sens dubte la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
16: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
15: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
4: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
15: Has llegado lejos, pero sigues sin saber quién eres.
4: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
16: No te advertí que acabaries así.
4: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
15: Aunque la reina tenga dragones... El pueblo no se siente a salvo y no debería.
4: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
16: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
4: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la casa Targaryen, on cada nou episodi haurà d'acostar-nos per força al desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
17: ¿Quiénes sois?
18: Unos pobres servidores de la ciudadela.
17: ¿Sí?
18: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
17: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
18: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
17: Te ha dicho que te arrodilles.
18: ¡Dios, folla!
0: Solo basura.
18: Disculpadle, es muy testarudo.
17: Están con Aegon. Pasadlos por la espada.
18: No. Es vuestro día de suerte.
6: Por favor.
18: La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
6: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
17: ¿Es cierto?
6: No, no. Claro que no es. Es mentira.
18: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
6: Mi compañero es un fabuloso
18: cómico. Soy el consejero.
6: Que se jacta de hazañas por diversión. ¡Eso son putas mentiras!
17: Uno de los dos miente.
18: Su corona.
6: No.
17: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
18: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos, a la reina, como prisioneros.
4: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: divendres, 11 de setembre, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Roquetes. A les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, homenatge a la senyera. Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes. Ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, acompanyats pels grallers de Roquetes. Aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, Diada Nacional de Catalunya, a Roquetes.
1: Antera Caro.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Música.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garill i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.